asfixia zikinarkitzen dinagu krubitxeta kongeladore meidi germani horretan kongeladore meidi germani horretan.